Hola amics, som en Jaume Sureda. Pues envio una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murti, especialment al meu amic Manu Blanco. Un beso guapasso.

Aquests són els nostres consells. Humitat en el sucre. Per evitar humitat dins el sucre, poseu dins un tros de mica de pa.

Coneguem les nostres dites i refranys. El barat és car. Quan comprem una cosa molt barata i se romp al cap de dos dies, mos resulta cara.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviam una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients...
1: De Manu Blanco.
0: De Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

0: son Nisa de Palma.
1: Me llamo Isabel y llamo del Arenal.
2: Som en Jaume de Quiubert.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio.

Amics i amigues de Ràdio Murta, sóc en Pedro, cantant de ses bobotes, i vos volem desitjar que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanam el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots!

Aquests són els nostres consells. Fora anar restrets. Una manera natural per vostres problemes de restrenyiments és dissoldre una cuarada de mel dins un tassó amb aigua tova i prenent-lo en dijú. Sentireu un gran alivi.

coneguem les nostres dites i refranys. Per ajudar a caure algú, no caiguis tu. Significa que el que procura fer mal a els altres se posa en perill de fer-se mal a ell mateix.

0: Sonna Maria, som de Porreres.
1: Som en Jaume de Sant Jordi.
0: Som de Margarida de Sant Llorenç.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Roperos sense humitat. Per llevar la humitat de roperos, només heu de posar de dins un tros de guix.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

amics de Ràdio Murta, una salutació molt forta i molt efusiva per tots vosaltres. I a tu, Manu, una forta abraçada també. És una bona idea connectar-vos amb Ràdio Murta aquest estiu, perquè per passar la calor segur que amb la música que ens posa el Manu disfrutarem tots força. Santi dels Mustang per vosaltres, i si cau alguna cançó dels Mustang també, doncs moltíssim millor. Una abraçada molt forta i fins a sempre. Que disfruteu, bon estiu a tothom i adeu-siau.

0: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Natxa Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustí en el Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molt d'anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: En Baleares, miles de casas de campo y pequeñas urbanizaciones solo pueden tener internet lento e inestable. Una conexión a internet que produce cortes y lentitud. Pero existe una tecnología inalámbrica que en Iberred llevamos instalando desde el 2007 con más de 26.000 instalaciones. La tecnología WiMAX, instalada por Iberred, da internet de alta velocidad a las casas de campo y residencia de fuera de núcleos urbanos. Más información en nuestras oficinas, en iberred.es o en el 971078103. Iberred, especializados en llevar internet donde otros no llegan.
3: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllan 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllan 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
4: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
5: Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aproveche ahora nuestra oferta de 10 con 20 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Trablisa, 50 años protegiendo lo que más le importa.
6: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629 31 25 64.

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tasteu també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971 74

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ràdio Murta, la millor música nacional, internacional i de...

0: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
1: No escuches este anuncio. De verdad, pasa al siguiente. No vendas tu casa con método. No busques a alguien con experiencia. Improvisa. Total, solo es el activo más importante de tu familia. Seguro que tu casa destacará entre las 5.000 propiedades que hay ahora a la venta en Mallorca. Seguro. ¿O no? Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Natxa Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustín El Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
3: En Instaladora Cardel, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro, eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
4: Instaladora Cardel, calidad y profesionalidad a su servicio en calle Cambalero número 5 del polígono Cambalero y en instaladoracardel.es.
5: ¿Tens una pyme? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
6: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
7: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedido gasoil Sambi ara...
6: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
7: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tendràs un descompte especial, Fernando.
6: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

a Radio Murta. Som en Xisco de Reflexiones de un Mallorquín. En Tòfol i jo vos volem felicitar per aquests 25 anys de ràdio tan ben feta. I desitjar-vos que en fagueu 25 més per tot el Mallorca i tots els mallorquins. Gràcies, Manu, per ser tan comprensiu i ser tan bella persona com ets en tota la gent major, que jo això mos fa molt feliços. Gràcies per ser com ets. Gràcies, Radio Murta.

murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so

aquesta vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú, la vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam!
1: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
2: Aqualand estrena dos nuevas, vertiginosas y trepidantes atracciones. Kukulkan y Huracán. Solo para los más atrevidos, dispuestos a desafiar los retos más extremos. Ven a seguir descubriendo la transformación del parque y atrévete a sentir experiencias únicas en familia o con amigos. Además, con las zonas infantiles renovadas para que los más peques lo pasen en grande ante el imponente Dragoland. Recuerda, este 2026 un nuevo Aqualand del Arenal te está esperando.
3: Perderte en Azores sin perderte nada. 8 días desde 970 euros, incluidos vuelos más hotel más traslados. Reserva ahora en tu agencia de viajes Azul Marino en 900-373-610 o en azulmarino.com. Azul Marino, New Travel.
4: Hola, Radio Murta, son de Coloma de Son Oliva. Manu, pues digo un día 29. Me va posar una cançó que se titula Poses del Camp. Me pareix que la canta Lorenzo Santa Maria i ara no me record l'altra. Bueno, tu ho sabràs. Pues la vull dedicar molt especial en el meu fiol que dia 12 me'l va deixar. Per això he estat un parell de dies que no he posat cançons. Bueno, jo diria dues setmanes. Però tanmateix no tornarà. Els que se'n van no tornen. Li vull dedicar la primera cançó que comença Ràdio Murta. Molt de carinyo i tota sa vida el recordarem amb molt de carinyo. I per tot el poble de Sencelles que molt va fer tant de cas. I per sa mareta que complirà 90 anys aquest any. Que ho puguem resistir, perquè aquests cors són molt forts. I tu, Manu, també ho saps. Pues aquesta cançó va per ell tot sol. Un besito molt fort per tots i per totes les persones que m'han cridat, que m'han donat apoyo, que també en aquest moment és molt necessari. Gràcies, Manu.

0: no me quiere, no me quiere.
1: Nadie se muere.
0: Así está el tema.
1: ¡Qué dilema!
0: Y Joaquín, ¿tú qué opinas?
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brases enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.
1: Com es viatja cap al futur? A Mallorca avançam cap a una gran transformació ferroviària, on viatjar en tren serà més segur, eficient i fiable. Estam implantant el sistema de seguretat i control del trànsit ferroviari més modern d'Europa. Un sistema pioner a Espanya en trens de proximitat. Una inversió de més de 54 milions d'euros i un desplegament progressiu fins al 2029. El futur s'hi viatja amb tren. Serveis Ferroviaris de Mallorca. Govern de les Illes Balears.
2: Hola, Radio Murta. Soy José Luis de San Ferriol. Solicito una canción de La Niña de la Puebla, que se titula Oí cantar un jilguero, si puede ser para el 25, jueves. Y la dedico, como siempre, a todo el equipo de Radio Murta, a ti, Manu, y los tuyos, a mis amigos Bonache de San Rapiña, a Damián de San Roca, a José de San Juan. Y a todos los oyentes, muchas gracias por todo y hasta la próxima.

Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitges migdia fins a les 4 i mitges hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat. Paisa.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
2: Els estius, ses veranades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tota una vida compartint moments.
4: Hola, bon dia. Soc la Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó de Juan Ambidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Ese tipo soy yo. Se la dedic a en Juanan. I li dic des d'aquí que ese tipo eres tu. Moltíssimes gràcies, Juanan, t'estim. Gràcies.

0: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
2: Hola, soy Lola de Porto. Me gustaría que me pusiera para el lunes pedí a San Pedro para dedicárselo a mi hijo y a mi marido que hace 10 años que se murió. Me gustaría que me pusiera la canción de las tres cruces de Antonio Molina. Gracias por excusarme. Felicidades.

0: Andratx ja està de festa. Arriben les festes de Sant Pere. En setmanes plenes de concerts, activitats populars, cultura, esports, propostes infantils i moltes sorpreses més. Surt al carrer, participa i gaudeix de la festa gran del poble. Consulta el programa complet a la web de l'Ajuntament d'Andratx. T'hi esperam.
1: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tasteu també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
2: Hola, buenos días, Radio Murta. Soy Luisa de Camiot. Mira, me gustaría escuchar alguna canción de Conchita Bautista, pues hace mucho tiempo que no la oigo. Y se la quiero dedicar a todas estas personas que están en hospitales y residencias, para todos ellos, especialmente para vosotros. Y muchísimas gracias, Manu.

0: K-Travel. 664-203-674. 664-203-674.
1: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.
2: Buen día, Manu. Son amarillos de Petro. ¿Te crees? Por favor, si de Matías de Nou, ¿me podrás posar un disco, una consola, que tu vulguis, d'en Tomeu Penya? Es peu se banyar en la vida d'un riu. I va dir que nena meva, home, que tots els que criden a Ràdio Murta. Llavors, una de Manuel Escobar, un popurrí, també per ell, per demà, que fa un mes que se va morir. I te demano, si per favor, demà me pot posar. Jo l'escoltaré perquè no me n'aniré de casa nostra, però escolta-la. Ho he dit tot a ell, amb molta pena i amb molta ignorància. Gràcies per posar la mà, si pots. Per demà. I la dedica a Francisca de Menorca, bé. A la Nati de Sant Oliva, a la Coloma de Sant Oliva, a en Miquel d'Esportitxó, perquè ja s'ha canviat i no, però ja sap qui som, i a en Tomàs Navarro, i a la companyia d'en Tomeu Barceló. A tu, en especial, i a tots els que criden a Ràdio Murta, en Francisc, en Lluïsa Dinca, en Maria de Campanet, en Maria Antònia de Llum Major, en Joana i en Pep de Campos, en Maria Magdalena de Sant Pagí, a la Madonna de Font de la Ràpida, i a tots els que criden a Ràdio Murta. Llavors, a Petra Nabel Ciana, a sa mare, en Francisco Monàs, la seva dona, en Martí Caramella i la seva dona, i en Francisca, la seva filla, i en Abel del Brollador, i en Bernat, i en Marga, i en Carles del Brollador, i a totes que criden a Ràdio Murta, en Maria Camundina, en Francisca Tanjona, i en el seu home, i en Maria Antònia de la Carnisseria, en Magdalena de Sant Guineu i en Catalina, en Mateu Beassa i la seva dona, en Miquel Cotó i la seva dona, en Maria i en Simó, en Florentina de Petre i en el seu fill, en Pedro, i a tots els que criden a Ràdio Murta, i a tots els meus fills. També vol dir que ells que tenen molta pena de la mort de son pare, a tots i els meus nets, a tots. Poques braves a tots i així sabem que són jo que ho dic. I gràcies, una passada molt forta, i per tu, ta mare i la teva dona i els nens. I una passada molt forta per tu. I pot ser per demà divendres, que farà un mes que se va morir. Sol demà, per favor. Sí, Francis. Jo me vaig a dir per telefonar. Perquè no hi va el programa. No sé per què ni per què no, però vaig telefonar i no hi va el programa. Adeu.
3: Plou, i a de fora bufar vent, que me fa sentir petit com un granet d'arena. Estic dins el

dones la glòria i ell no sap ni els pioners. Té barcellers d'ignorància i de pena

0: Nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-5371-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.
1: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustí en el Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa. Viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es. Ajuntament de Marratxí.
2: Hola. Bon dia. Manu. Som la Margalida de Campanet i m'agradaria dedicar el sitio de Saragossa, que a mon pare li agradava molt, per això el dia del seu sant, dia 29. I també la dedicaria a el meu fill, per Antoni, i en el meu nebot, Pere Joan. I a tots els que facin festa. A tots, i que els agradi molt. I, bueno, si vol posar després una altra cançó, no passa res, però el que a tu te pareixi. I la me poses, ja ve divendres o dilluns, però que sigui a la darrera hora. Moltíssimes gràcies, Manu, i que pugui telefonar molts anys. Adéu.

0: Aquí es estiu refresca el teus capvespres amb Chip Chap. Diversió, aventures, riaes i moltes sorpreses s'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts a les 8 i mitja de vespre tens una cita amb Chip Chap. Chip Chap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol. Benvinguts a Chip Chap.
1: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 de matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

Aquests són els nostres consells. Ous bollits. Per coure un ou que s'ha romput lleugerament, basta fregar la closca amb llimona o vinagre abans de submergir-lo dins aigua. Així evitareu que surti es blanc.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971-26-6036. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número. Ses Cadenes.
3: Coneguem els nostres dites i refranys. Tots fills d'un ventre i cada un d'un temple. Vol dir que entre germans hi sol haver-hi grans diferències de caràcter.

0: llamo de Centurión.
1: Somos un jove de Saua, feliç.
0: Som la Maria de Ses Torres.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: La ràdio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Esportles, esbrollador, en cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-6105-39. 6105-39. En el passeig del rei 10 d'Esportles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa.
2: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustí en el Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí. Voyage,
1: voyage. Pensar en viajar és pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
3: Repetimos Galicia, tierra de sabores. Prueba lo mejor de Galicia y el norte de Portugal en un solo viaje. Vamos a Padrón, cuna del apóstol, y a Combarro para sentir la tradición. Cruzamos a Portugal para recorrer Bayona y subir a Santa Tecla con esas vistas brutales al Atlántico. Y ahí mismo disfrutaremos de una excelente mariscada incluida. Subiremos a un catamarán por la ría de Arousa y allí mismo tendremos degustación de mejillones frescos con vino directo del mar a tu mesa. Y como broche final, tendrás tiempo libre en Valença Domiño para compras, para llevarte un recuerdo o ese capricho que llevas buscando. Apúntate a Galicia con OK Travel. Contacto Jacqueline 664-203-674.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valoram les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gemma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Aquest estiu refresca els teus capvespres amb Chip Chap. Diversió, aventures, rialles i moltes sorpreses t'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts a les 8:30 del vespre tens una cita amb Chip Chap. Chip Chap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol. Benvinguts a Chip Chap,
2: Chip Chap. Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
3: Aquests són els nostres consells. Taques de sucre o caramello. Per eliminar una taca de sucre o caramello damunt una estora, mescleu alcohol i aigua a parts iguals i fregueu amb un pedaç fent cercles. Insistiu fins a reblanir el sucre i a poc anirà desapareguent. Després, taponeu amb un pedaç eixut.

0: coneguem les nostres dites i refranys. Els atlots, si les dones un dit, prenen tot de sa mà. No saben tenir límits.
1: És una voz.

0: per de soia.
1: Són les vaquetes de la cabaneta.
2: Són les Francisca Terrassa de la Pobla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo enorme a tots els amics de Ràdio Murta i molt especial en el nostre amic, en el nostre superamic, en en Manu Blanco, que hi sempre mos posa la millor música en la millor companyia. Gràcies, Manu, i gràcies, amics de Ràdio Murta.

0: 17 taula reservada.
1: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Aquests són els nostres consells. Pastís sense ou. Aquest és un consell per a aquelles persones que han de limitar el consum d'ous. Si voleu menjar un pastís o una tarta casolana, tan sols heu de substituir cada ou per una escudella de llet a la que afegireu una cuarada de vinagre.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bice Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bice Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly. Tot una vida compartint moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Soy una Bárbara Riera de Petra.
1: Soy Benita de Palma.
2: Soy Antonio de Santa María.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Fer feina amb suro. Si aneu a fer qualque feina al làminer de suro, podeu aconseguir un resultat més professional si seguiu aquest consell. Se tracta de banyar amb aigua freda la fueta en la que aneu a tallar. D'aquesta manera, el resultat d'estall serà perfecte.

Sí, en Chayanne mola moltíssim. Vaig tenir la sort de veure-lo en directe, en concert. Un actor que m'agrada molt és en John Cusack, que la seva germana és na Joan Cusack. Això és una història. Amb en John Cusack, aquest bon actor, en fa 60. Ja és sènior. Però el que passa amb en John Cusack és que la seva germana és na Joan Cusack. Jo tinc amics, ara me venen al cap, que ell no en Joan i sa germana no en Joana. I és que antigament, en aquell temps, i això que aquesta és jove, però això passava, no? Germans amb el mateix nom, mascle i femella, quines coses. Un actor i director boníssim, divertidíssim, com és en Mel Brooks, el jovencito Frankenstein, entre d'altres, avui fa 100 anys. 100. I sa meva amiga Tamara en fa 42. En Miqui Puig, altre amic meu, de mateixa edat que en Chayanne. Qui és en Miqui Puig? El cantant de Los Sencillos. En Chris Isaac en va fer 70. En Gilberto Gil, 80.

0: Hoy es el Día Internacional de los Trópicos. Es el Día Mundial del Diseño Industrial. El Día Mundial de la Esclerodermia. ¿Cuántos conceptos, ¿eh? Lo que son las cosas. El tiempo es la cosa más valiosa que un hombre puede gastar. Ha oído, nómense primera telefonada sobre baixa. Buenas tardes, hola.
1: Buenas tardes, hola.
2: ¿Amb qui xerram?
1: Lluïsa Dinkio.
2: ¿Qui hem d'escoltar, Lluïsa?
1: Mira, me l'escolta a Mare Eterno, per aixar la Durcal.
2: A qui dediquem?
1: Le dediqué a una coloma de Sant Riu, que avui de matí he sentit que se li ha anat un nebot, bueno, que s'ha mort, un nebot, i bueno, jo li envio aquí un beso i espésame, por supuesto.
2: Molt bé.
1: Vale, moltes gràcies, Manu.
2: Gràcies, bones tardes. Bones tardes.
0: I... mare meva, quantes coses, quantes desgràcies. Evidentment, jo tinc present, com molt de vosaltres, els amics de Venezuela. Mon pare va estar a punt de néixer a Venezuela, el meu predi jove va néixer a Venezuela, imagina't. Bueno, moltes cosetes, però bé. Aquí som per disfrutar de la bona música que mos podeu demanar a telèfon entre 971-43-97-85 i nosaltres vos donarem bons consells, recomanacions i suggerències com aquesta que te canta en Leo Rubio.

0: y la incondicional. Luis Miguel. ¿A qué te agrada? ¿A qué te agrada? Y es que las baladas más románticas, las canciones más bonitas, suenan así de bien con lo mejor de la música internacional y música latina en Radio Murta, que usapi, si te agrada, digue un esteus amics. Amiga meva, incondicional, incondicional, és na Margalida Aguiló de Gaspar de Muro. Sí, avui fa festa i té festa, perquè avui tenen tancat, ja em diràs.
1: Nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en Muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-5371-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.
0: Així és, i com canta Luis Miguel, la incondicional, i avui té festa i fa festa. No és així, Margalida Aguiló, de Gaspar Bou a Muro?
2: Sí, fa festa. I si tinc festa.
0: Molt d'anys.
2: Gràcies.
0: Molt d'anys. A veure, escolta, tu com a empresari, com això me passa amb gent que té restaurants i que té altres tipus de negocis, quan tenen el dia lliure, no sempre sol ser lliure del tot, perquè sempre estan preparant una cosa o l'altra pel negoci o per l'empresa. És el teu cas?
2: És el meu cas. Faig pedidos, estem que tenen lliure i mostruaris, i vaig fent.
0: És a dir, que no arribem a desconnectar mai, a no ser que m'anem de viatge, i jo no he conegut una persona més viatgera que tu en la meva vida, i he viatjat i he conegut gent, però tu ets la persona més viatgera que he conegut.
2: Gràcies.
0: És bé, i m'encanta que siguis aventurera i que disfrutis tant de la vida. Margalida, dimos per damunt llocs, indrets del món que tu hagis anat.
2: He anat en el Polo Norte, he estat a Austràlia, he estat a la Índia, he estat en el Japó, he estat a tota Sud-amèrica, he estat a Tierras de Fuego, en el Polo Sur, he estat a Jordània, a Egipte, a Islàndia,
0: Mira, entre altres coses, perquè amb tu podríem fer un programa de viatges perfectament, i ho dic en sèrio, no ho dic en broma.
2: Sí.
0: Nosaltres, en Balcón, vàrem estar preparant un viatge a Jordània, però se va haver de suspendre per mort de la guerra, i enguany, com que la cosa encara no estava arreglada, doncs pues, s'ha canviat. Jo ara aniré per primera vegada per novembre, aniré a Egipte. Què tal? Pel Cairo i el Nilo i tot això?
2: Bueno, el Cairo i el Nilo estan molt bé, però Alexandria és molt interessant.
0: Alexandria, sí.
2: Alexandria és un lloc que és un lloc que és molt interessant, sobretot la biblioteca, el mercat dels pescadors que hi ha de vora, és molt guapo, Egipte.
0: Jo
2: ara hi tornaré perquè vull veure el Museu Nou que han obert.
0: El Museu Nou, sí.
2: Jo només he vist el vell, sí. No he vist el nou.
0: I ja va ser una passada, no?
2: Sí.
0: Imagina't. I tu que, clar, has anat per ses puntes del món. És a dir, tu has anat des d'Austràlia, que és el que m'escull més en fora, bé, és Polo Norte, Polo Sur, tot Amèrica, Àsia... clar, tu has vist, mai millor dit, i que ningú s'emprenyi, i si s'emprenyen en tenen dos problemes, de tot color n'has vist, i de tot estatus i de tot tipus, de tot. Sí. Què és el que més te pot haver impressionat d'una banda o de l'altra, Margalida?
2: Per exemple...
0: Perquè no ha de ser fàcil impressionar-te tu avui en dia després d'haver dit tantes coses.
2: Hombre, Kènia, quan vaig anar en el poble autèntic, deixa'm anar a bajos fondos, perquè jo quan viaig m'agrada veure no la gran ciutat, sinó la realitat d'allà on som.
0: M'encanta, no a lo turístic.
2: No a lo turístic.
0: Ja t'entens, això també me passa.
2: No m'agraden la gran ciutat, m'agraden els pobles petits.
0: I les aldees i tot això, sí.
2: Les aldees d'Àfrica me van impressionar molt. I a l'Índia he estat quasi bastanta de l'Índia, perquè he estat 40 i pico de dies
0: ja
2: en dos viatges.
0: Ja m'ho diràs.
2: També hi ha hagut postes que m'han impressionat molt. I allà on no me va impressionar, de l'Índia, per exemple, va ser allà on cremen, perquè ara ja ho han comercialitzat tant.
0: Ja.
2: I hi ha motors d'aigua, inclús, que viatgen en el Ganges.
0: Ja m'ho diràs.
2: Terrible.
0: Ja m'ho diràs. Això, sí. Això és que és increïble, és increïble. Sí. I Margalida, ja vols que en tu podem xerrar de tantes coses, tu i jo som amics de veres. Sí. Compte'm, la temporada, anem a xerrar un moment de roba. Jo ara, per exemple, jo avui xerrava amb una persona que me deia, és que ara se tornen dues calçons amples. Dic, en campana? I diuen, no, amples. I dic, però no són... No, la gent jove els ha dut de pitilla, d'aquests estrets. I diuen, skinny. I diuen, no, ara se tornen dues amples. Et sa moda... A men, conta-mos com et sa cosa ara.
2: Ara no s'usen pitilla ni skinny fit. Ja ha mort això.
0: Ja me diràs.
2: Ara se du més recte. De 20 centímetres de buit, 20 centímetres d'ample de cama... tinc butxaques o així noms.
0: T'imagines?
2: Sí, és diferent. I volen entrar les pinces, però la gent, quan vol tantes bosses, encara és difícil d'entrar-hi.
0: Si ara no posem en directe, te faria una broma, com tu ja saps. Però no te la faré. Alerten les bosses. Bueno, sí. Molt bé. I els calçons ara de Natal... I aquest estiu, perquè això serà llarg, tu saps, la temporada, afortunadament, per moltes coses es llarga, nosaltres tenim un problema, malament tu tens roba tot l'any i jo m'encanta vestir a ses gales amb smokings, en robes que tu tens, en trajes, però nosaltres, en hivern i tal, és molt difícil tenir roba gruixada de veres, perquè aquí fred, molt poc dies.
2: Aquí a Mallorca no fa fred, com per exemple els plomons, que jo ara, per exemple, el mes que ve me'n vaig a Düsseldorf a la fira de l'any que ve, en estiu.
0: Ja hi has anat altres vegades a Düsseldorf, no és així?
2: Moltes vegades, cada any dues vegades.
0: Ja veus.
2: Jo també vaig anar a Spiti a Itàlia i...
0: Vas allà on has d'anar per tenir el millor que és pa bou, està clar.
2: Sí.
0: Així de clar.
2: M'agrada veure les colorides, m'agrada veure les tendències, però a vegades... No se pot comprar el que a tu t'agrada, perquè hi ha un plomón superacolxat que aquí a Mallorca no se poden dur.
0: Ja està clar.
2: I això. No se pot vendre.
0: Clar.
2: I el de Brits també és una prenda que m'encanta i que l'estim molt, però que aquí se'n venen comptats.
0: Clar, que te la pot posar un picador, és el millor, saps què t'ho vull dir?
2: No, hi ha coses que no se poden vendre aquí a Mallorca.
0: Què m'ho recomanes, perquè tu fas feina amb gent gran, amb senyors, el que són els gentlemen, els cavalleros, però també amb la jovenaia. De cara a aquest estiu, segueix de moda, jo què sé, el color blanc, tu t'agrada molt el color, què és el que m'ho recomanes per aquesta temporada d'estiu, que ja estan de plor?
2: Hombre, camins de fil màniga llarga, ja sigui un gros de pàl·lid, s'usa molt, el pastel també, i és blanc.
0: I és blanc,
2: Per no. Anar ara ens estiu, per no sopar que bo, perquè colora clars, però molt bé.
0: Això m'agrada molt, i tu ara me diràs, el que tu has dit, que a mi màniga llarga, arremangada.
2: Màniga llarga, arremangada.
0: Exacte.
2: També s'usa molt les guayaberes.
0: Què és això?
2: Les guayaberes són camins per de fora, que duen les quatre butxaques, que això ve de Sud-amèrica, i duen dues butxaques a baix i dues a dalt.
0: Jo no sé, no sé, venen moltes coses de Sud-amèrica, Margalida.
2: Com a massa.
0: Ai, Déu meu, me ficaré dins un vaciat. Bueno, i això m'agrada, fixa't, jo em duc d'aquest pau, que són els curts, com tu bé saps, que ara mateix, que són els curts, me poso una camilla màniga llarga d'aquestes doblegadetes.
2: Que sol dir vespre, sí.
0: I després me puc posar unes barques a dalt i vas de cine. Jo m'encanta. Margalida Guiló, que molt d'anys.
2: Estem molt.
0: Molt d'anys i bons.
2: En vida teva i en vida de tots els que m'escolten. Salut per tothom i moltes gràcies.
0: Molt d'any preciosa. Un beso gras per tu, una ferrada pel teu home, pel teu fill i per les teves compis, com són en Esther i Nanita. Un beso, molt d'any, Margalida. Molt ben perquè és Palau.
2: Gràcies.
0: Adéu. Adéu, bones tardes.
2: Adéu.
1: Nueva temporada en Gaspar Bou. Ropa masculina en muro. Atención personalizada. Especialistas en tallas grandes. Ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-5371-63. 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou. I d'ací, és cumpleaños de na Margelí de Guiló, de Gaspar Bou, i en Chayanne, en Chayanne en fa 58.

0: Quina passada, quina passada. Natamara, fa 42 anys i han disfrutat d'aquesta cançó que va presentar en primici i en exclusiva a la gran gala de Grup 4. Ah, este amor no m'interessa. Lo que m'interessa és anar un dia d'aquests aquí a la Ratjada.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
0: Aquí som en directe a la 88.4. Ja veig davant dilluns que no aturam. Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes.
0: Amb qui xerram?
2: Amb la Maria de Pedra.
0: Qui hem d'escoltar, Maria?
2: Amb la cançó d'en Tomeu Penyo.
0: Quina?
2: Estava banyant dins un riu.
0: Illa dins un riu.
2: Fica't dins un riu, si vols. Jo lladres. No.
0: Perdó?
2: Que jo sempre adreu les cançons.
0: Sí, sí, però dic que me demaneu illes dins un riu, no és així?
2: Sí.
0: D'acord, i a qui la dediquem?
2: A el meu amo. A el meu amo i al meu fill.
0: Molt bé, i d'ara mateix la posam, d'acord?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies, bones tardes. Aquí a Ràdio Murta, per millors consells, recomanacions i suggerències.
3: Como maleta experta en viajes, te garantizo que si lo que quieres es viajar fácil disfrutando desde el primer momento, nada como viajar con Betrav.

0: Travel. Con Betravel Easy, cancela pase lo que pase hasta 24 horas antes y asistencia 24/7.
1: Betravel, viájate la vida. Seguro opcional RACE. Consulta condiciones en betravel.com.
2: Güey, vull donar que molts anys el meu amic Manu Blanco a tots els que escolten Ràdio Murta i també desitjar molts anys a tothom, sobretot a vosaltres, les dones. També que tinguem botifarrons, sobrassades i allò, un poc més que l'any passat, que molts anys...

0: ¿Te gustaría que tu vehículo gastara menos combustible? ¿Notas que le falta fuerza al adelantar o en las cuestas? En 2LR Team mejoramos la respuesta del motor y ayudamos a reducir el consumo. ¿Cómo lo conseguimos? Con optimización electrónica profesional, ideal para coches, furgonetas y flotas de trabajo. Pide tu cita en 2LR Team, Camino de Jesús 64, Polígono Cambalero, teléfono 601-543-056.
1: Així és 2LR Team. Per cert, que avui dones molts anys, hem donat molts anys a tanta gent, mare meva, però també en esperes i pausa. Pedros i Pablos. A Petres? Pedrones? Molts anys, Sant Pedro i Sant Pablo, mare meva. El meu gran amic, en Pablo Ramis, que avui és el seu cumpleaños i és el seu sant. Igual que el meu compi redactor i corresponsal, com és en Pedro Prieto, de l'última hora, que fa anys i fa seu sant, també. Molt d'anys a tots. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
2: Hola, bona tarda, Manu.
3: Bones tardes, amb qui xerram?
2: Amb el Lluís, aquí de Manacor.
3: Què no escoltar, Lluís?
2: Aquí te pareix escoltar amb aquesta única cançó d'aquesta sabella que tu estàs ell amb tu, a tu amb ell. Com és això? Ni ta mare. No sé,
3: se que tu vulguis, els atenc totes, totes.
2: Bep, però sé que tu t'ho passi bé.
3: Molt bé, i aquí no dic ja.
2: Bep, per tothom que s'ho poden. I també te podria demanar, se la trobada la va mostrar i vendre la cosa, ja ve bé, però.
3: Exacte.
2: Ara la tornes a posar, o no?
3: Sí, jo crec que la tornem a posar, però no te puc dir quan, perquè la varen promocionar per aquell dia, per divendres a les 10.
2: Sí, sí, perquè ja l'he trobat, el mòbil, però n'hi ha animals que... La van demanar i no sé, ja no sé quan tornen a parar.
3: Sí, sí, sí, la tornen a posar. El que passa és que la varen posar volíem centrar-ho en aquell dia que s'havien d'estar pendents de Canal 4 el divendres.
2: Sí, sí, està pendent perquè hi ha qui no va per veure.
3: Bueno, la tornen a posar, idò.
2: I vam saber quan torna a parar.
3: Molt bé.
2: Ah, vinga, ja escoltem la mare, idò.
3: D'acord, ara mateix.
2: Vinga, a veure.
3: Gràcies. Adéu, bones tardes. Adéu.
1: I, bueno, el que vos comentava, maldament escolteu a la promoció de Rubio Produccions, que en Pablo Alborán actua en Palmarena, pues no, actuarà a Sant Fusteret.
4: Atención Mallorca, Rubio Productions presenta uno de los conciertos más esperados del 2026. Pablo Alborán actuará el 11 de julio en el Velódrom Illes Balears de Palma. Vive en directo la magia, la emoción y la música con sus grandes éxitos en su nueva gira. Entradas ya disponibles en rubioproductions.com. No te quedes sin la tuya.
5: Hola, soy Tamara y quiero mandar un saludo y un beso enorme a mi gran amigo Manu Blanco y sobre todo a los oyentes de Radio Murta y que muy pronto estaré con todos ustedes. Os mando un beso.

Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som Mut Nou, t'hi esperam.

voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.

ja no has tornat a xarop. Berenar, dinars, sopars, terrassa, bon ambient, tot el dia en ple centre de Manacor. Xarop, plaça Ramon Llull, ja tocava tornar.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara.
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i la millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Podron Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Viniquianella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Viniquianella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

Aquest estiu refresca els teus capvespres amb xip-xap. Diversió, aventures, riades i moltes sorpreses s'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts, a les 8 i mitja vespre, tens una cita amb xip-xap. Xip-xap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol.

Andrats ja està de festa. Arriben les festes de Sant Pere. En setmanes plenes de concerts, activitats populars, cultura, esports, propostes infantils i moltes sorpreses més. Surt al carrer, participa i gaudeix de la festa gran del poble. Consulta el programa complet a la web de l'Ajuntament d'Andrats. T'hi esperam.

Com es viatja cap al futur? A Mallorca avançam cap a una gran transformació ferroviària, on viatjar en tren serà més segur, eficient i fiable. Estem implantant el sistema de seguretat i control del trànsit ferroviari més modern d'Europa. Un sistema pioner a Espanya en trens de proximitat. Una inversió de més de 54 milions d'euros i un desplegament progressiu fins al 2029. El futur s'hi viatja amb tren. Serveis Ferroviaris de Mallorca. Govern de les Illes Balears.

cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza

0: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
4: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage,
3: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
5: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
6: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
7: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a la baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-20-10-17. 20-10-17, dilluns tancat.
8: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610
9: 10 174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
10: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
11: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
12: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
13: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
14: Estàs escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
15: Bienvenidos a esta noche más, otra noche más de calor. Sí que estamos emitiendo a través de la aplicación de la TDT, pero no a través de Radio Murta. Y hoy tenemos preparados unas cuantas cositas, pero esperaríamos a ver si hay la desconexión y podemos emitir por las dos emisoras. Les habla encantado y lleno de calor su amigo y servidor Vicente Clavijo. Empezamos ya semana. Es un honor compartir estas dos horas de radio. Bienvenidos, amigos míos, a Talismán.

Hola a tots, com va això? Som en Cris Junico, des de Ciutadella de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut i besades a tothom.

Aquests són els nostres consells. Esponges sense olor. Per llevar-se mal olor de les esponges, poseu-les tot un vespre dins un cosi ple d'aigua en suc de llimona.

coneguem les nostres dites i refranys. Per fondo que se faci es foc, el fum sempre respira. Significa que les accions dels homes, per ocultes que estiguin, arriben a ser conegudes.

0: Ana Maite, rescatador real.
1: Hola, soy Nicati, de sus ciudadanos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Hola, som en Toni Frontera.
1: Hola, Manu. I vol dir que t'estic. I també en els teus oients, perquè si li agrada sentir les meves cançons, escolta, jo he cantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.